Un dia és veta, petit, he de un. Puc tregoi a veu, des del dit amb xum. Set i a ti, he un i amunt. Ai, am perfecte. Cuixost, amb a tua. Tregoi a veu, des del dit amb xum. Un dia unica, has tu a de un.